Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

0: RAC 105, la teva música.
1: La teva música.
2: La música. No podràs canviar d'emissora.
0: Aquest és el so. Aquest és el so.
2: RAC 105.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

0: RAC 105, la teva música.
1: La teva música.
2: La música. No podràs canviar d'emissora.
0: Aquest és el so. Aquest és el so.
2: RAC 105.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.

0: aixecant una mica el personal i traient-nos les lleganyes al ritme d'Eugeli, aquest jam i can bam bam, que ha estat una de les fortes sensacions de l'estiu, indiscutiblement. Amics, amigues, són les 10, nou matí en marxa, la teva música, i en el meu cas fins les dues amb vosaltres, va!
1: La teva música
2: amb Víctor Huguet
0: i amb l'alegria dels Oques. In the night, bon dia!

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Aquesta tornada de vacances tria omplir el carro a Lidl i estalvia't més de 20 euros. I ara amb Lidl Plus, 650 grams de llom molt tendre a 4,09 i estalvia't un 15%. I un quilo de plàtans de Canàries a 1,49 i estalvia't un 33%. Lidl, val la pena.
3: Si vols ser la compra bé a Tanacarre.
4: Aquest duo està per llepar-se'n els dits amb el meló sense pell de granota origen Espanya a un preu imbatible de 55 cèntims al quilo i la costella de porc origen Espanya a un preu imbatible de 4,89 euros al quilo. De l'11 al 13 de setembre.
3: Si vols ser la compra bé a Tanacarre.
1: Quina ha estat la cançó de l'estiu?
5: Potser aquesta?
1: O bé aquesta?
6: Diumenge sense drama.
5: Ah, i què me'n dius d'això?
6: Segurament t'estimo.
1: Tot i que aquesta altra...
5: M'avorraria sa memòria.
1: Per què escollir si les pots gaudir totes en directe en un sol concert?
7: Què?
0: Torna la Mercè de RAC 105.
1: El divendres 25 de setembre t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l'actuació dels Catarres.
0: Marcos.
1: Els Amics de les Arts.
0: Maria Jaume.
1: I amb el retorn d'una de les bandes catalanes més estimades al nostre país.
0: Teràpia d'això.
6: Sense tu, jo no puc.
0: Un any més, RAC 105 et porta els grups del moment per viure la Festa Major de Barcelona com mai.
1: Apunta-t'ho. Divendres 25 de setembre, des de 8:45 del vespre, a l'Avinguda Maria Cristina.
7: Com dius?
1: Torna la Mercè de RAC 105.
0: Amb el suport de AMB Nitbus, Clubs Eurofitness i Veolia.
8: Bon dia. El número premiat al sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el...
9: 94.543. 9-4-5-4-3.
8: Sèrie
9: 103.
8: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
1: Escoltes tots els èxits de la música.
0: Univers RAC 105.

diuen que tot torna i que les modes són cícliques, i un cas segurament és la música de Chappell Roan. Sembla dels 80, però no, és un dels últims èxits de l'americana Good Luck Babe. I mira, un cas relativament similar seria el de Joe. Yeah. També té un petit toc retro.

Després de publicar nou disc i després de molts anys de no parar, tant a nivell musical com a nivell també artístic, com a actriu recentment a Wicked, doncs el seu estat de salut és evident que no és el millor, ha decidit aturar-se i per tota aquella gent que parla en excés, aquesta cançó segurament seria una bona resposta. Yes and sí. I què, Ala? Vinga, li desitgem el millor a Ariana Grande, que agafi forces i que torni més forta que mai. A tot això, et presento l'últim èxit de Maria Jaume, una de les protagonistes de la Mercè de RAC 105, el 25 de setembre. Això es diu

segurament un dels ingredients bàsics de la música del Ginestar, dels germans Serrasolses, seria aquest positivisme que també trobem, evidentment, en aquesta cançó que es diu La meva sort i que deixem enrere en un nou matí de dissabte a través de RAC 105. Ara, de fons, una de les últimes de Teddy Swims, que torna amb força després del Bad Dreams, del The Door, amb aquesta que es diu Mr. Know It All.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Tens més de 65 anys? Aleshores, tens més probabilitat de contraure la malaltia pneumocòccica invasiva, una infecció que afecta zones normalment estèrils com la sang, els pulmons o el cervell. No esperis més. Consulta amb el teu metge. MSD. Aquest contingut és informació general. No ha de substituir ni la consulta, ni el tractament, ni les recomanacions del teu metge.
3: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
4: Gaudeix per ser del club amb el 2x1 del iogurt grec natural Oikos Pack de 4. Si en compres dos, acumules 2,45 € al pròxim sec estalvi. I això són calarons per tu? Fins al 23 de setembre.
5: L'estiu s'acaba, però la Gira 105 no s'atura mai. Música més 3.
6: I la propera parada és la Roca del Vallès.
5: El dissabte 12 de setembre, l'Ernest Codina i l'Enric Font revolucionaran la Festa Major de la Roca del Vallès
7: a la carpa de la plaça Sant Jordi.
6: Una nit amb molta...
8: Feta!
6: Us esperem a partir de la 1 de la matinada per donar-ho tot. Estàs preparat, Ernest?
9: Home, Enric, jo vaig néixer preparat per la festa. I amb els millors èxits de RAC 105 farem que sigui una nit que quedi a la memòria.
5: Dissabte 12 de setembre, no us perdeu una nova parada de la Gira 105.
7: Organitza l'Ajuntament de la Roca del Vallès.
10: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
11: el 14, el 21, el 35, el 37 i el 49, i els sols a l'1 i el 12.
10: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
5: Aquest és el so RAC 105.
12: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
13: La ràdio dels teus artistes.
0: La teva música.
5: No podràs canviar d'emissora.

per posar-hi veu al One Kiss, amb el qual fem camí de les 11 d'aquest matí de dissabte. Amics, amigues, atenció, perquè arriba una novetat i, de fet, el primer avançament del futur disc de Miley Cyrus. En aquest cas, Miley. A partir d'ara se li ha de dir només Miley. El proper divendres veurà la llum el desè treball de l'americana. La primera es diu Base

Jo què vols que et digui? Des de la versió que van fer al Matina Codina, és que només puc veure la cançó de la tornada a l'escola. La teva música amb Víctor Huguet. I amb una part de crítica social, per donar veu a tots els professors i professores que feien vaga el primer dia d'escola. Dai, dai, hem agafat l'original, ara sí, amb Burnaboy per començar a nova hora. Són les 11 d'aquest matí de dissabte, aquí des de l'altra banda, Víctor Huguet. I aquest passat dijous vaig fer el Ja Tardes, vaig substituir l'Enric Font. La pregunta era quina és per tu la millor cançó en català. Doncs moltíssims de vosaltres vau dir aquesta. Els Oques, la gent que estimo. Porto a mi.

temperatures que pugen, tornen a baixar... com aquesta última setmana, però jo no guardaria pel que pugui ser el ventilador encara. En el meu cas encara el tinc ben controladet pel que pugui passar. En fi, banda neon, Buhos i Mon DJ amb aquest el ventilador per posar-li banda sonora el dissabte. I ara mira, una cançó que ja té 11 anys amb la tonteria. Ens arribava el 2015 de la dama de Floraida d'una banda i de Robin Thicke de l'altra. Encara en ple 2026 ens porta molt bon rotllo aquest I don't like it, I love it.

més profunda, això no t'ho discuteixo, però la cançó s'enganxa moltíssim. I significa el debut musical d'una nova parella, d'un nou tàndem, l'Arnau d'una banda, en Roger de l'altra, amb un grup que es diu Gorra Neta i que després d'aquesta cançó, que es diu Marta, començarem a tenir molt i molt en compte. Debut musical a RAC 105 amb una cançó divertida, enèrgica i que parla d'això, d'un nen que surt de la tenda fent acampada i mira, i es perd, en fi. La que va tenir el problema finalment va ser la pobra Marta. Va, seguim endavant. Ara Mariana Grande i Lady Gaga, Rain On Me.

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: Dalí s'instal·la al Passeig de Gràcia de Barcelona i obre les seves portes el 16 de setembre. Dalí Boulevard Cibernètic, un passeig immersiu surrealista per descobrir l'artista més complet a través del seu pensament futurista i de la seva relació amb la ciència, el disseny i la moda. Més informació i venda d'entrades a daliboulevard.com.
2: Aquest mes el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Pla de Bages, l'excel·lència del vi artesanal, amb saltamarges de celler Sant Martí, desbordant de les acàcies i la llobeta de coll baix celler al molí. 6 ampolles valorades en 95 euros, ara per 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
0: Quina ha estat la cançó de l'estiu?
3: Potser aquesta?
0: O bé aquesta.
4: Diumenge sense drama.
3: I què me'n dius d'això?
4: Segurament t'estimo.
0: Tot i que aquesta altra...
5: M'avorraria sa memòria.
0: Per què escollir si les pots gaudir totes en directe en un sol concert?
6: Què?
7: Torna la Mercè de RAC 105.
0: El divendres 25 de setembre t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l'actuació dels Catarres.
7: Marcos.
0: Els Amics de les Arts.
7: Maria Jaume.
0: I amb el retorn d'una de les bandes catalanes més estimades al nostre país.
8: Teràpia d'això.
9: Sense tu, jo no puc.
7: Un any més, RAC 105 et porta els grups del moment per viure la Festa Major de Barcelona com mai.
0: Apunta-t'ho. Divendres 25 de setembre, des de 8:45 del vespre, a l'Avinguda Maria Cristina.
6: Com dius?
0: Torna la Mercè de RAC 105.
7: Amb el suport de AMB Nitbus, Clubs Eurofitness i Veolia.
0: Univers RAC 105.

És evident que no és la música més comercial i que les seves tornades són segurament més psicodèliques, però això no treu que els fans de Tame Impala no parin de créixer gràcies al Dràcula i gràcies també a aquesta nova proposta de la formació australiana. Es diu Loser, i així seguim, va. 3, 2, 1. En part l'èxit de la cançó propiciat per aparèixer a la pel·lícula Spider-Man. I aquí seguim la teva música en un nou matí de dissabte. Salutacions d'Electroguet, en breus els Catarres amb el seu diumenge sense drama primer, però és el torn d'Ivamax. Maybe you are the problem. Sona aquí a la teva música a RAC 105.

seu nom artístic ja indica, ja et pots fer una idea de quin és el seu estil musical. Purple Disco Machine. Aquesta es diu Hypnotized. Vinga. Amb residència, per cert, a Eivissa, els dijous a Patxà. Acabant ja la temporada estiuenca. Arribant pràcticament a les 12 al migdia d'aquest dissabte, ara amb una de les novetats de RAC 105, un grup que debuta... Les Cat Sai, això es diu Animal.

0: cançons carregades d'intensitat i tot amb una veu veritablement envejable, com és la d'Alex Warren, un dels nous talents a nivell internacional. Aquesta és la més nova, Fever Dream.
1: La teva música amb Víctor Huguet.
0: Jo mateix, un servidor, avui, com cada dissabte, acompanyant-te fins al punt de les dues, encara un parell d'horetes plegats, compartint els millors èxits de RAC 105. En breus, The Bausa, una de les noves formacions i sensacions electròniques, amb un tema que es diu Magnetic. Però ja sabeu que a RAC 105 també ens agrada recuperar algun altre clàssic. De fons ja tenim per aquí a September amb els seus Satellites. Bon dissabte!

ens ha demanat que oblidem el Cyrus. A partir d'ara, simplement Miley, a seques. Així vol que l'anomenin amb la seva nova etapa musical, que comença divendres, amb la publicació del seu desè disc. S'anomenarà Bass Persuades, igual que el primer avançament, que ja són aquí a RAC 105. Ara bé, però, venim del Flowers, una cançó que li va permetre guanyar el Grammy i que dona pas a un artista que ha demostrat i de valent aquesta setmana que és una gran superestrella, Aitana.

Els noms femenins en català són sinònim d'èxit, com a mínim, pel que fa a les cançons de l'estiu a Catalunya. La Olivia, la Marina, la Julieta, i ara, de fet, ens arriba una nova cançó que es diu Marta. Aquí la de Joan Dausà, donant-li veu a la seva filla, que li demanava una cançó, i aquí la té. I una de les grans de l'estiu. Papi, posa-la al disc! I per disc, també excel·lent, el que ens ha proposat

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Omple el dipòsit a Repsol i fes que la tornada et costi menys. Cada dia fins al 30 de setembre, estalvia't el doble quan posis benzina pagant amb Wallet. Perquè si tens la llum, el gas i altres energies contractades amb nosaltres, t'estalvies fins a 40 cèntims al litre. A més, si quan poses benzina pagues amb la targeta Wallet, sumes 5 cèntims més al litre de saldo addicional en carburant. Un estalvi total de fins a 45 cèntims al litre. Més informació a Repsol.es.
3: A tots els que porteu setmanes buscant cotxe i ja teniu decidit quin comprar-vos, ho sentim. Perquè arriben els dies Ebro amb condicions molt especials i us toca replantejar-vos-ho tot. Tot i que, bé, pitjor seria sentir això amb el cotxe acabat de comprar i que no fos un Ebro. Descobreix els dies Ebro del 10 al 21 de setembre a la xarxa oficial de concessionaris Ebro.
4: Doncs ja s'acaba l'estiu.
5: Sí, s'acaben els dies de platja, les tardes de piscina, les sobretaules inacabables.
4: Tanta il·lusió et fa que s'acabi?
5: És que he portat un cupó extra de Nadal de l'11 d'aquestes vacances.
4: El dels 90 premis de 600.000 euros? Esclar, amb una il·lusió tan gran com aquesta, qualsevol torna a la rutina content.
6: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: L'estiu s'acaba, però la Gira 105 no s'atura mai. Música Mestres.
9: I la propera parada és la Roca del Vallès.
8: El dissabte 12 de setembre, l'Ernest Codina i l'Enric Font revolucionaran la Festa Major de la Roca del Vallès
10: a la carpa de la plaça Sant Jordi.
9: Una nit amb molta...
11: Feta!
9: Us esperem a partir de la 1 de la matinada per donar-ho tot. Estàs preparat, Ernest?
12: Home, Enric, jo vaig néixer preparat per la festa. I amb els millors èxits de RAC 105 farem que sigui una nit que quedi a la memòria.
8: Dissabte 12 de setembre, no us perdeu una nova parada de la Gira 105.
10: Organitza l'Ajuntament de la Roca del Vallès.
13: Yo guys,
14: what's up?
13: Another
14: RAC
13: 105.
15: No podràs canviar d'emissora.

van arribant a nivell europeu. Això es diu Talk to You de Another. Let's go. Un dels grans fitxatges que us hem proposat els últims mesos. I més música electrònica que tindrem en breus. Baby Rexha, Faithless i el seu New Religion. Abans, però, canvi d'estil. De les mans de Taylor Swift, el seu Anti-Hero.

David Guetta i Sia, un dels grans tàndems, si no el gran tàndem de la música electrònica des d'aquell Titanium. Tota cançó que fan, cançó que arriba al més alt de les llistes mundials. I aquesta no va ser una excepció. Seguim endavant amb el Flames, la deixem enrere i preparat Miles Smith amb el seu Stargazing. Abans, una de les grans promeses de la música catalana. Jo crec que ja no cal presentar-lo, però per si de cas hi ha cap despistat despistada, ell és Max Navarro i això es diu Inigualable.

0: professor.
1: Un remix del Camins no era previsible? Jo crec que per ningú. Doncs bé, l'han fet sopa de cabra per celebrar els 25 anys de la cançó, de l'himne, al costat de Sui, de Mondi J, Camins, Somnis i Promeses, quan arriba de nou, imprescindible, a l'antena de RAC 105, Rei, la britànica. Amb aquest fenomen que es diu Where is my husband?

soltera. Solter, soltera també s'està molt bé, no ho dic jo, ho diu Shakira. Que a nivell oficial no està amb ningú, continua soltera, tot i que és molta la gent, són moltes les veus que la relacionen amb un tal Manuel García Rulfo, un actor mexicà. En fi... Jo el que us dic és que si no voleu estar solters, si voleu tenir parella, com a mínim us recomano que si dieu t'estimo, eviteu la paraula segurament. Això els ho deixem als Amics de les Arts. Els tindrem a la Mercè de RAC 105.

Sí que és dissabte, sí, tot i que no és un dissabte qualsevol. Segurament bona part de l'audiència de RAC 105 està gaudint d'un pont una mica més llarg, d'un cap de setmana llarg. Ahir va ser dia festiu, ahir era la diada catalana i el cap de setmana, doncs, és força millor. Com a mínim, també gràcies a la música que ens presenta Mama Duixa, fent d'aquest cap de setmana una mica més xèvere, amb la seva alegria d'en Bruno i amb l'elegància, ara sí, que ens presenta Teddy Swims amb la seva nova cançó. Es diu Mr.

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: Ja arriben les festes tradicionals de la Sega de l'Arròs a les Terres de l'Ebre.
2: Tradició, cultura i natura en família.
0: Lo 13 de setembre a Deltebre.
2: A més, gaudeix de les jornades gastronòmiques de l'arròs del Delta de l'Ebre de l'11 de setembre a l'11 d'octubre a restaurants de la Ràpita Deltebre, l'Ampolla i Amposta.
0: Més info a terresdelebre.travel/festesarròs.
2: Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
3: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que uns amics s'ho passen estupendament somiant amb el premi del Rasca per 50. I la Laura, estudiant amb discapacitat visual, rep formació específica de l'11 per al seu futur.
4: I amb el Rasca Mega Milionari també passa?
3: Passa amb tots els rasques de l'11, perquè cada vegada que hi jugues, les persones amb discapacitat tenen més oportunitats.
4: Papa!
3: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
5: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: Quina ha estat la cançó de l'estiu?
7: Potser aquesta?
6: O bé aquesta?
8: Diumenge sense drama.
7: I què me'n dius d'això?
6: Tot i que aquesta altra... Per què escollir si les pots gaudir totes en directe en un sol concert?
9: Què?
10: Torna la Mercè de RAC 105.
6: El divendres 25 de setembre t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l'actuació dels Catarres.
10: Marcos.
6: Els Amics de les Arts.
10: Maria Jaume.
6: I amb el retorn d'una de les bandes catalanes més estimades al nostre país.
10: Teràpia d'això.
11: Sense tu, jo no puc.
10: Un any més, RAC 105 et porta els grups del moment per viure la Festa Major de Barcelona com mai.
6: Apunta-t'ho. Divendres 25 de setembre, des de 8:45 del vespre, a l'Avinguda Maria Cristina.
9: Com dius?
6: Torna la Mercè de RAC 105.
10: Amb el suport de AMB Nitbus, Clubs Eurofitness i Veolia.
12: Matina Codina Best Moments.
13: Avui la Danae Borrat, que ens encanta.
14: Ens encanta quan hi ha eleccions, en una època d'eleccions.
15: Entes erecció.
14: Quan hi ha ereccions. No, ereccions no, eleccions. Pots contestar de les dues maneres.
15: Preferiria parlar d'ereccions que d'eleccions.
14: Quan hi ha ereccions sempre vas a palpar. Per exemple, no sé, seria el verb...
15: Palpar.
14: Palpar.
15: S'ha de palpar, sempre.
14: Sempre palpes a l'erecció?
15: S'ha de palpar. Home, per favor.
16: Sí, cosa, és bastant prota. Quan passa per l'efectivament...
17: Sí.
16: A mi no em va palpar mai cap erecció, vull dir que...
14: No, tenies ereccions?
16: Sí, i tant que en tenia.
12: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí, a RAC 105.
18: Me acuerdo de mí.
12: RAC 105.
10: La ràdio dels teus artistes preferits.
19: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
10: On sona el

0: una de les veus més potents, la de Sia.
1: La teva música
2: amb Víctor Huguet.
0: I amb aquest Unstoppable, un servidor que s'acomiada o com a mínim et diu fins aviat. A partir de les 9, tot i que sigui dia festiu, tot i que sigui la diada, aquesta nit al ritme de la nit per recuperar el millor so dance de tots els temps. I per imparable, l'Arnau Mulet. Amb ell us deixo a partir de les 2, d'aquí uns minutets abans, però una de les grans sensacions, una de les grans balades del moment. Bruno Mars i Karol G. Aquesta es diu Still. Que vagi bé i salutacions de l'Huguet. Ciao, ciao.

És novetat a RAC 105, es diu Adela. Si no la coneixies, apunta-te la bé. La teva música amb Arnau Mulet. Perquè ho està petant a tot el món, també aquí a Catalunya, de la mà de RAC 105, amb això que es diu I Need a Lay. Salutacions a l'Arnau Mulet, gràcies per triar-nos 12 de setembre. I aquí estem acompanyant-te, com sempre, amb el bo i millor de...

0: que signen Banda Neon, Buhos i Bon DJ. A veure, no podia sortir res malament aquí.
1: No podràs canviar d'emissora.
2: RAC 105.
1: La teva música.
0: I evidentment és un dels èxits de l'estiu 2026. Va, continuem avançant i ho fem ara mateix amb un clàssic d'Ed Sheeran, el pèl roig de referència, amb aquesta cançó que es diu Shape of You.

0: Portes tota la vida escoltant-nos. T'has fet gran amb nosaltres.
1: No pots canviar d'emissora.
2: Nova hora a la matina codina d'aquest primer programa postvacacional.
3: Quins seran els èxits del futur?
4: I'm Levirin.
5: Benson Boone. This is Dua Lipa.
6: This is Daniel Dyer.
0: La història continua. La teva música.
7: Matina Codina Best Moments.
2: Hem passat del ventilador al paraigua.
8: Però escolta, Mònica, m'imagino que la gent amb tantes alertes de protecció civil ja deuen anar amb barca. Perquè n'hi ha prou de les alarmetes.
9: Ahir van considerar que com hi havia risc de pluges torrencials durant l'hora d'entrada dels nens a l'escola, aquestes comarques que comentàvem, doncs perquè ningú tingués el dubte de dir, ostres, ara què faig? Porto el nen, no porto el nen, tal? Doncs es va prendre aquesta decisió.
10: Però abans no hi havia aquest dubte de porto el nen o no el porto. Portaves el nen.
9: Sí,
10: i ara,
9: ara
10: cada dia que plou veus el xat de l'escola de avui hi ha escola. Oh, collons, clar que hi ha escola.
11: A Osona només faltava quan hi havia mig metre de neu. Saps què vull dir? Però...
10: I perquè no podies arribar perquè el teu cotxe no avançava.
12: I a Castelldefels un dia hi va haver un tiroteig i vam anar igualment al col·le a la tarda
10: pressant entre mig.
7: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105. No podràs canviar d'emissora.
3: Aquest és

Ha sonat moltíssim, especialment a les stories d'Instagram, aquesta. Ho dic perquè el mes d'agost entraves i qualsevol persona de Catalunya havia penjat aquesta cançó de fons, eh? Es diu així, un dia qualsevol d'agost la signava Soc un bohemio que dona pas a Dear Future Husband.

so mediterrani, aquesta cançó que es diu Michiko, i que la curiositat del cas és que havia de ser una cançó infantil, sí? DJ Gotcha va explicar que estava escrivint una cançó per nens i, escolta'm, li va acabar sortint això. Va trucar a Jason Derulo, va col·laborar a la proposta i un èxit a l'estiu, Michiko. Va, i ara els Måneskin, que ja els tenim desapareguts, tot i que no hi ha hagut comiat oficial, ho donem per fet ja. Això es diu Begging.

La cançó la signava Jack Jones i la que hi posava la veu era Ray, amb una carrera força incipient que després ha demostrat ser una estrella internacional, eh? Let's go. Per estrella la que arriba ara, que s'ha canviat el nom, sí? Fins ara la coneixíem com a Miley Cyrus. Ara, senzillament, vol que li diguem Miley. I ens ve a cantar aquest Bass Persuades. Novetat a RAC 105.

0: truquen per fer-te una enquesta i et pregunten quina ràdio escoltes.
1: Quina ràdio escoltes?
0: No pengis. Aguanta. Agafa aire. I crida ben fort. Matina Codina, amb l'Ernest Codina, a RAC 105!
1: D'acord.

0: Yo, End of Beginning.
1: La teva música.
2: Amb Arnau Mulet.
0: Ei, gràcies per triar-nos, eh? Salutacions a l'Arnau Mulet. Arrenquem nova hora, dissabte, dia 12 de setembre. Estem compartint amb tu el bo i millor de la música d'ara, però també de tant en tant una pinzellada de cançons del record com aquesta. Segur que saps de què et parlo. Només amb les primeres notes ja es veu que la cosa pinta bé.

però de tant en tant també canvia de registre i d'idioma. Aquí la tenim en anglès, al costat de DJ Tiesto, amb aquest Don't Be Shy. Per cert, fa poc també ens ha publicat una cançó en anglès amb Bruno Mars, que també sona aquí a RAC 105. I ara és el moment de sonar aquesta de Tame Impala, que és un èxit gràcies a Spider-Man. Es diu Loser. Loser.

Sempre hi ha doncs, aquesta petita lluita entre els artistes que publiquen cançons a l'estiu per saber quina és la cançó de l'estiu en català. Doncs bé, aquest estiu hem tingut diverses opcions i aquesta n'és una de molt clara. Es diu Papi posa-la al disc i és de Joan Dausà i Mama Duixa, que dona pas a Gone, Gone, Gone, que és la col·laboració entre David Guetta, Teddy Swims i Tones and I.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Els mars i oceans són ara aigües turbulentes. Base de la globalització, columna vertebral de l'economia i la comunicació mundial, veuen acostar-se a la seva fi com a espai compartit. Hormuz s'ha convertit, a més, en una arma estratègica per a l'Iran. Demà, Malacca i Gibraltar podrien ser també utilitzats com a arma estratègica. Vanguardia Dossier us en dona les claus a Aigües Turbulentes, al seu últim número. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
3: Quina ha estat la cançó de l'estiu?
4: Potser aquesta?
3: O bé aquesta.
5: Diumenge sense drama.
4: I què me'n dius d'això?
5: Segurament t'estimo.
3: Tot i que aquesta altra...
6: M'avorraria sa memòria.
3: Per què escollir si les pots gaudir totes en directe en un sol concert?
7: Què?
8: Torna la Mercè de RAC 105.
3: El divendres 25 de setembre t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l'actuació dels Catarres.
8: Marcos.
3: Els Amics de les Arts.
8: Maria Jaume.
3: I amb el retorn d'una de les bandes catalanes més estimades al nostre país.
8: Teràpia d'això.
9: Sense tu, jo no puc.
8: Un any més, RAC 105 et porta els grups del moment per viure la Festa Major de Barcelona com mai.
3: Apunta-t'ho. Divendres 25 de setembre, des de 8:45 del vespre, a l'Avinguda Maria Cristina.
7: Com dius?
3: Torna la Mercè de RAC 105.
8: Amb el suport de AM Benitbus, Clubs Eurofitness i Veolia.

música electrònica ha passat moments de més bonança, també ha passat moments, èpoques baixes, podríem dir, però ara sembla doncs que torna a remuntar. I ho demostren cançons com aquesta, que s'ha convertit en un dels himnes d'aquest estiu del 2026. Es deia Talk to You i la signen a Notar. I dona pas, va, una cançó en català. Ella és la Su i aquesta jo crec que és la cançó més coneguda de la seva trajectòria. Tant de bo que m'esperis, Escorial.

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

divendres i cada dissabte a partir de les 9 del vespre tens una cita aquí a RAC 105 amb l'Héctor Huguet, que normalment recupera grans clàssics de la música de ball com aquest. Give Me Everything. Cançó que ens deixa a les portes d'una baladeta. Va, canviem de registre i d'idioma. Aquest és Ivan Herzog.

0: RAC 105, la teva música.
1: La teva música.
2: La música.
3: No podràs canviar d'emissora.
0: Aquest és el so. Aquest és el so.
3: RAC 105.

0: les ràtios, els cursos, les orientadores i l'ASPAT. Hi ha d'hores, mancades, recursos i de personal. Estrès, nerviosisme, ansietat, els nens desatesos, a classe som 30. I l'aula, calenta, volíem, escola, tenim barracons. Els profes n'estem fins als cul.
1: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí, a RAC 105.
2: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

0: Jamaican Bam Bam.
1: La teva música
2: amb Arnau Mulet.
0: Vinga, va, salutacions a l'Arnau Mulet, gràcies per triar-nos. Ara és el moment de proposar-te aquesta de Figaflauas, que segur que coneixes, perquè és una batxeteta que, escolta'm, una de les primeres que es va fer en català, no? Es diu Mossego, molt suggerent, això.

Next Summer, així es diu aquesta cançó de Damiano David. Ex Måneskin, que el tio amb la seva carrera en solitari ho està patant per tot arreu. Va, que continuem amb un altre que també ho està patant, eh? I que el tindrem a la Mercè de Rack 105, ell és Marcos amb K. I la cançó ja la coneixes, no? És Festuc.

0: Déu-n'hi-do, quina veu, quin talent, quina classe, quin tot que té Olivia Dean. Això és Men I Need.
1: La teva música.
2: Amb Arnau Mulet.
0: Va, que això no para, amb un altre artista que també té molta classe i molt talent. I és de Mallorca, es diu Maria Jaume, i la tindrem el 25 de setembre també a la Mercè de RAC 105 per fer molta festa i en aquest cas poc.

0: Una d'aquelles que també ha viscut un procés de xapa i pintura i que està funcionant molt bé.
1: Això és RAC 105.
2: La teva música.
0: Està envelinint, que dona pas a Teddy Swims amb aquesta meravella, una cançó que està sonant per tot arreu i que es diu Mr. Know It All, aquells sabelotodos que diuen en castellà.

0: Portes tota la vida escoltant-nos. T'has fet gran amb nosaltres.
1: No pots canviar d'emissora.
2: Nova hora a la matina codina d'aquest primer programa postvacacional.
3: Quins seran els èxits del futur?
4: Amb l'Evirin.
5: Benson Boone. This is Dua Lipa.
6: This is Daniel Dyer.
0: La història continua. La teva música.
7: Ei, tu! Sí, tu, estigues atent a la carretera i deixa estar el Shazam.
8: Ja sabem que la música de RAC 105 és bona, però deixa'ns a nosaltres presentar-te les cançons.
7: Els millors locutors de Catalunya no volen quedar-se sense feina.
9: Doncs sí, encara que sembli mentida, ens paguen per això que fem a la ràdio.
8: Menys Shazam i més RAC 105.

Mira, la cantaven fa molts anys, però veient el panorama internacional, doncs és una pregunta que ens fem tot sovint, no? Where is the love? Black Eyed Peas, un classicot que sona també a RAC 105. I que em serveix per acomiadar-me. Salutacions a l'Arnau Mulet. Demà al matí més, eh? A partir de les 10. Això sí, ni et moguis, perquè ja tenim l'Enric Font escalfant a la banda i abans una col·laboració brutal. Gina està amb Nil Moliner. Amb qui estaràs?

0: Que comencem forts, amb el so de Tame Impala al costat de la Jenny de les Blackpink i el seu Dràcula. Va, així arrenquem la maquinària d'aquesta tarda.
1: La teva música
2: amb Enric Font.
0: Vinga, va, let's go, això mateix. Què tal, com estàs? Va, salutacions a l'Enric Font. Ui, quin dissabte, tu. Va, que molts de vosaltres heu tingut un cap de setmana llarg. Ei, encara queda una mica, molt això. Ai. Vinga, va, que anem amb el so d'Oques Grasses al costat dels Estic Homes, The Bright Side.

0: My name is Alex Warren.
1: RAC 105, la teva música.
2: Alex Warren.
1: Aquest és el sol.
0: RAC.

0: som la teva música.
1: RAC 105.
2: Ja arriben les festes tradicionals de la Sega de l'Arròs a les Terres de l'Ebre.
3: Tradició, cultura i natura en família.
2: Lo 13 de setembre a Deltebre.
3: A més, gaudeix de les jornades gastronòmiques de l'Arròs del Delta de l'Ebre de l'11 de setembre a l'11 d'octubre a restaurants de la Ràpita Deltebre, l'Ampolla i Amposta.
2: Més info a terresdelebre.travel/festesarròs.
3: Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
4: Els mars i oceans són ara aigües turbulentes. Base de la globalització, columna vertebral de l'economia i la comunicació mundial, veuen acostar-se a la seva fi com a espai compartit. Hormuz s'ha convertit, a més, en una arma estratègica per a l'Iran. Demà, Malacca i Gibraltar podrien ser també utilitzats com a arma estratègica. Vanguardia Dossieros en dona les claus a aigües turbulentes, al seu últim número. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
5: L'estiu s'acaba, però la Gira 105 no s'atura mai. Música Mestres.

0: revolucionaran la Festa Major de la Roca del Vallès
1: a la carpa de la plaça Sant Jordi.
2: Una nit amb molta...
3: Feta!
2: Us esperem a partir de la una de la matinada per donar-ho tot. Estàs preparat, Ernest?
4: Home, Enric, jo vaig néixer preparat per la festa. I amb els millors èxits de RAC 105 farem que sigui una nit que quedi a la memòria.
0: Dissabte 12 de setembre, no us perdeu una nova parada de la gira 105.
1: Organitza l'Ajuntament de la Roca del Vallès.
5: RAC 105, la ràdio dels teus artistes.
6: Aquest és el so.

que hem cantat moltíssim aquest estiu al so de la banda Neon, al costat de Búhos, també amb un DJ que no se'n perd cap, i el seu ventilador, toma! Va, seguim amb més. Avui de dissabte, salutacions a l'Enric Font. Atenció, perquè ja tenim preparades per aquí les Hendrix. Sí, amb el seu Golden. Abans, un tema mític de Jason Derulo. Oh.

les novetats de la setmana és Gorra Neta, que ens porten aquesta Marta. Una cançó que ja ho vaig dir ahir, que és perfecta per dedicar a la teva amiga Marta. Ai, la Marta. Vinga, seguim amb més. Salutacions a Enric Font. Moment de recuperar l'essència dels Maroon 5 amb Christina Aguilera. Mira!

les grans cançons que ens porta recentment l'Aitana, amb aquesta connexió psíquica que sempre ens enganxa. Que, per cert, l'Aitana encara és notícia per aquell discurs que va fer l'altre dia, eh? Allà, l'últim concert que va donar al Palau Sant Jordi. Concert reivindicant el català, clar que sí. Va, seguim amb més salutacions d'Enric Font. Al tanto perquè de seguida per aquí tenim a... els Catarres, que ens porten Diumenge sense drama. Abans, mira-la. És Taylor Swift amb Cruels.

Oitau, és Shawn Mendes, There's Nothing Holding Me Back. Sí, sí, quin anglès, eh? Oh, yeah, and more. Vinga, va, més històries per aquí ja preparades abans d'arribar a les 6 de la tarda, què et sembla? Sí, punxem l'última de Karol G amb Bruno Mars, s'anomena Still.

0: You have money coming.
1: Tens un estapat, you have money coming. Mira que no. Aquí tens a Ray encara buscant el seu home. Aviam si el troba d'una vegada, perquè va buscant i... va perdent el temps, també, potser una mica, no? En fi, sí, com sigui, nosaltres no el perdem perquè estem aquí endollats amb el ritme de la teva música.
2: La teva música
3: amb Enric Font.
1: Sí, sí. Doncs minuts que passen de les 6, seguim amb més aquest dissabte. Per cert, aquesta nit us espero a tots a la Roca del Vallès, a la Festa Major, que estarem allà amb la Gira 105, l'Ernest Codina i un servidor, l'Enric Font. Oi, com la liarem, quines ganes, tu! Va, que tenim bones propostes com temes mítics com aquest de Guru Josh. Oito! Sí, la remescla del 2008 d'aquest Infinity. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Els mars i oceans són ara aigües turbulentes. Base de la globalització, columna vertebral de l'economia i la comunicació mundial, veuen acostar-se a la seva fi com a espai compartit. Hormuz s'ha convertit, a més, en una arma estratègica per a l'Iran. Demà, Malacca i Gibraltar podrien ser també utilitzats com a arma estratègica. Vanguardia Dossier us en dona les claus a Aigües Turbulentes, al seu últim número. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
3: Portes tota la vida escoltant-nos. T'has fet gran amb nosaltres.

0: canviar d'emissora.
1: 9 hora a la matina codina d'aquest primer programa postvacacional.
2: Quins seran els èxits del futur?
3: Amb l'Evirin.
4: Amb Benson Boone. This is Dua Lipa.
5: This is Daniel Dyer.
6: La història continua. La teva música.
7: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
6: Quina ha estat la cançó de l'estiu?
8: Potser aquesta?
9: Que els pistatxos diu pas tu.
6: O bé aquesta.
10: Diumenge sense drama.
8: I què me'n dius d'això?
10: Segurament t'estimo.
6: Tot i que aquesta altra...
11: M'avorraria sa memòria.
6: Per què escollir si les pots gaudir totes en directe en un sol concert?
12: Què?
13: Torna la Mercè de RAC 105.
6: El divendres 25 de setembre t'esperem a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l'actuació dels Catarres,
13: Marcos,
6: els Amics de les Arts,
13: Maria Jaume,
6: i amb el retorn d'una de les bandes catalanes més estimades al nostre país.
13: Teràpia d'això.
14: Sense tu, jo no puc.
13: Un any més, RAC 105 et porta els grups del moment per viure la Festa Major de Barcelona com mai.
6: Apunta-t'ho. Divendres 25 de setembre, des de 8:45 del vespre, a l'Avinguda Maria Cristina.
12: Com dius?
6: Torna la Mercè de RAC 105.
13: Amb el suport de AM Benit Bus, Clubs Eurofitness i Veolia.
15: Compte amb el que toques, eh?
8: Que sigui el que hagi de ser.
16: Benvingut a la màquina del temps de RAC 105.
15: Ostres, de cop som els 2.000.
8: Aviam, puja la intensitat. Oh, hem viatjat als 90. Mira, un pis per un milió de pessetes.
15: Això és brutal.
8: Màxima potència.
15: Els 80.
8: I com has dit que es diu aquesta màquina?
15: El ritme de la nit, de RAC 105.
13: Cada divendres i dissabtes de 9 a 12, viatja en el temps i surt de festa amb l'Héctor Huguet.
6: El ritme de la nit.
13: Només a RAC 105.
6: Si et truquen per fer-te una enquesta i et pregunten quina ràdio escoltes...
17: I tu quina ràdio escoltes?
6: No pengis. Aguanta. Agafa aire. I crida ben fort.
15: Matina Codina! Amb l'Ernest Codina! A RAC 105!
6: Escoltes tots els èxits de la música.
13: Univers RAC 105.

ja fent el compte enrere pel comiat d'Oques Grasses. I de moment, mira, per anar fent boca, anem a repassar cançons com aquesta, eh? Petar-ho, sí que ho peten. I ho petaran encara més amb aquests quatre concerts que faran a l'Estadi Olímpic. Va, que seguim amb moltes salutacions d'Enric Font aquí a RAC 105, moment de DJ Yogoja, al costat de Jason Derulo. Mit.

0: Són incomptables les vegades que he enganxat a més d'un cantant aquesta, eh? Julieta, Julieta.
1: És que és brutal, tu, és brutal.
0: Aquí tenies la bona referència de Joan Dausà al costat de Mamaduixa, eh? Papi, posa-la al disc, eh? La Julieta. Olé! Seguim amb més salutacions a Enric Font. A quin dissabte, tu? Va, que arriba per aquí Olivia Dean amb el seu So Easy to Fall.

0: Univers.
1: Univers.
0: RAC 105.
1: RAC 105.
0: La teva música.
2: Tinc petons d'amors i algú me'n dia. Tinc els de sempre quan no em tinc.

0: més a més, que s'ha fet viral per tot arreu, el so de Another, amb el amb aquest Talk to You, des del primer dia que també ho peta aquí, a RecSensing, eh? Què, com ho portes? Salutacions a l'Enric Font. Va preparar per aquí, Nil Moliner, Me acuerdo de ti. Sí, i nosaltres també, eh? Yeah. Abans l'Aitana, al costat de Zoilo. Anem a recuperar un clàssic ja, Mon Amour.
1: Son las 6 de la mañana y me da igual. Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar. Voy a gritar que te quiero de verdad.

0: buscarte. Me da igual Madrid o París, solo contigo escaparme. Mon amour, s'il vous plaît, vámonos de aquí.
1: Me acuerdo de mí.
2: RAC 105.
3: La ràdio dels teus artistes preferits.
4: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
5: On sona el

aquelles tendres que ens posen la pell de gallina i, a més, també ens porten molts records. Tot un classicot de Rihanna, recuperant... Això mateix, Love the way you lie. Canto igual. Què tal? Com portes el dissabte? Va, salutacions a l'Enric Font. No et queixaràs que és un cap de setmana aquells xulos i llargs, eh? Va, sí, com sigui, faci el que faci, sempre connectat aquí a RAC 105. Al tanto, perquè res, pocs minuts per les 7 de la tarda. I de seguida, referències com la de Rosé i Bruno Mars. Apte. Abans ens quedem amb una d'aquelles que també toquen la fibra, el so de Max Navarro. Inigual.

0: Tina Codina Best Moments.
1: Avui la Danae Borrat, que ens encanta.
2: Ens encanta. Quan hi ha eleccions, en una època d'eleccions...
3: Entes erecció.
2: Quan hi ha ereccions... No, ereccions no, eleccions. Pots contestar de les dues maneres.
3: Preferiria parlar d'ereccions que d'eleccions. Quan hi ha ereccions sempre vas...
2: A palpar, per exemple. No sé, seria el verb...
3: Palpar.
2: Palpar.
3: S'ha de palpar, sempre.
2: Sempre palpes a l'erecció?
3: S'ha de palpar. Home, per favor.
4: Sí, és bastant plata. Quan passa per l'efectivament...
5: Sí.
4: A mi no em va palpar mai cap erecció.
2: No?
4: Vull dir que...
2: No, tenies ereccions?
4: Sí, i tant que en tenia.
1: Com ell, Lluís.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matí a Codina. De 6 a 11 del matí, a RAC 105.

0: Tu també ho has pensat alguna vegada, eh? Que diu salami. Ah, que sí. Salami, pan, salami, pan. El so de Hugel, una altra de les que ens motiva. Sí, Jamaican, bam, bam.
1: Bim. La teva música.
2: Amb Enric Font.
0: Hola! Doncs minuts a les 7 de la tarda, Déu-n'hi-do quin dissabte, eh? I a més, recorda que aquesta nit tenim festassa i de les grosses amb la gira 105 a la festa major de la Roca del Vallès. L'Ernest Codina, qui parla, Enric Font, oi, com la liem. Va, per anar fent boca, què et sembla si punxem el so dels tiers?

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Els mars i oceans són ara aigües turbulentes. Base de la globalització, columna vertebral de l'economia i la comunicació mundial, veuen acostar-se a la seva fi com a espai compartit. Hormuz s'ha convertit, a més, en una arma estratègica per a l'Iran. Demà, Malacca i Gibraltar podrien ser també utilitzats com a arma estratègica. Vanguardia Dossieros en dona les claus a aigües turbulentes al seu últim número. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
0: L'estiu s'acaba, però la Gira 105 no s'atura mai. Música Mestres.

0: revolucionaran la Festa Major de la Roca del Vallès a la carpa de la plaça Sant Jordi.
1: Una nit amb molta...
2: Feta!
1: Us esperem a partir de la una de la matinada per donar-ho tot. Estàs preparat, Ernest?
3: Home, Enric, jo vaig néixer preparat per la festa. I amb els millors èxits de RAC 105 farem que sigui una nit que quedi a la memòria.
0: Dissabte 12 de setembre, no us perdeu una nova parada de la gira 105. Organitza l'Ajuntament de la Roca del Vallès.
4: RAC 105.
5: La teva música.
4: No podràs canviar d'emissora.
5: Aquest és el so

És el gran treball dels Coldplay recuperant el seu We Pray, una altra de les que no podia faltar tampoc aquest dissabte. Amb la teva música, sí, We Pray. Let's go! Let's go. Va, moltíssimes ja preparades per gaudir d'una tarda amb bona companyia, que és la teva, aquí amb la teva música, sí? Va, una estoneta, Tunes and I, amb el seu Dance Monkey. Abans... el Cederland, que ens porta aquest tu-tu-turu.

M'hauríeu de veure, eh? Ben guarnit de cowboy, amb les botes, l'armilla, el barret, evidentment. I el cavall, em falta el cavall, l'Imperioso, on estarà? Ai, l'hauré d'anar a buscar, sí. Vinga, va, que seguim amb moltes més. Continuem aquesta hora de tarda de dissabte. Anem esbarats, anem esbarats. Val, tanto perquè en una estoneta recuperarem l'essència de Katy Perry amb el seu Roar. Abans, mira, són els Amics de les Arts que ens porten Segurament t'estimo, una de les cançons que segurament cantaran a la Mercè de RAC 105. El divendres 25 de setembre a l'Avinguda Maria Cristina. No hi faltis. No crec que...

0: també que David Guetta l'ha encertat de ple i com darrerament està fent versions de temes mítics, aquest no és menys. Déu-n'hi-do, com ens flipa el so dels Alphaville amb aquesta història, eh? Forever Young.
1: RAC 105.
0: Ai, les cantaria totes, ja ho dic. Va, salutacions a Rick Font. En una estoneta per aquí, el so de Portugal Demand amb el Fit Steel. Abans ens quedarem amb una de les més recents que ens porta Teddy Swims. Està triomfant amb això anomenat Mr. Know It All.

0: RAC 105, la teva música.
1: La teva música.
2: Música. No podràs canviar d'emissora.
0: Aquest és el so. Aquest és el so.
2: RAC 105.

és Calvin Harris amb una d'aquelles mítiques que ens portava amb Rihanna, eh? This is what you came for, Candy Moore. Ai, no em feu cas, que se me'n va al cap ja. És dissabte, què vols? Va, seguim amb més. Abans de les 8 de la tarda, anem amb propostes. Com aquesta de les Cat's Eye, s'anomena Animal.

0: cada dia m'agrada més el so de The Pausa, que ens porta això que ens enganxa, i mai millor dit, és que és magnètic. Oh yeah! Així hem volgut començar aquesta última horeta juntets el dissabte, evidentment amb la teva música.
1: La teva música
2: amb Enric Font.
0: Hello! Vinga, va, els minuts de les 8. Seguim amb més en una estoneta de John Kerry. Entre altres també Zed, al costat d'Ariana Grande amb el seu Break Free, no? Break Free. Abans, mira, una de casa. Que t'agrada, ja veuràs. Tota oques grasses. Ja comptar, fent la compta enrere, ja. Sí, comptant els dies. Ai! Sí, comptant els dies que queden pel comiat amb temes xulos que estan molt guai.

que ha triomfat molt aquest estiu, el so de Banda Neon amb Búhos i també amb Bon DJ, eh? El ventilador que no ha parat de girar i el que queda encara, mare meva. Va, seguim. Salutacions a Enric Font. Recorda que aquesta nit ens veiem a la Roca del Vallès, eh? No em cansaré de dir que estarem allà amb la Gira 105, l'Ernest Codina i un servidor, l'Enric Font. Ja queda res, queda poc. Ganes de farra. Va, que continuem. De seguida per aquí Bruno Mars, I Just Might, abans clàssic de Shakira, amb això anomenat Hips Don't Lie. Oita! Va, puja volum.

Són les 10, una de les més recents que ens porten els de Mataró, que estan triomfant, amb Era això, sí, això. Una de les bones que no podia faltar tampoc aquest dissabte. Come on, come on! Bueno, seguim amb més, aquí la teva música, un servidor l'Enric Font. I al tanto, perquè ja preparada per aquí la proposta d'Olivia Rodrigo, el seu Drop Dead. Abans, també tenim temes mítics, com el que ens porta Taylor Swift, mira! Una que alguna vegada has cantat segur.

0: Aquest és el so RAC 105.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: La ràdio dels teus artistes. La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

0: tota la vida escoltant-nos. T'has fet gran amb nosaltres.
1: No pots canviar d'emissora.
2: 9 hora a la matina codina d'aquest primer programa postvacacional.
3: Quins seran els èxits del futur?
4: I'm living.
5: Benson Boone. This is Dua Lipa.
6: This is Daniel Dyer.
0: La història continua. La teva música.
7: Això és RAC 105.
0: La ràdio dels teus artistes.

ben segur que sonarà aquesta nit la història de l'Aitana amb Superestrella. Sí, sonarà a la Roca del Vallès, a la Gira 105. Sí, em faig pesat, però és que tinc ganes, eh? Moltes, moltes. Es nota, oi? Eh, que sí? Va, seguim. Salutacions d'Enric Font. Al tanto perquè tenim ja preparat, mira. El so d'Escatarres, diumenge sense drama. Abans arriba a T.D. Swims.

0: podríem dir que és una de les més mítiques que ens porta Ed Sheeran, el britànic, que ens va captivar tots amb temes com aquest Bad Habit.
1: La teva música
2: amb Enric Font.
0: Ai, mare. Va, ara sí, toco el dos. Ara, no desconnectis, que arriba l'Héctor Huguet amb el ritme de la nit. El millor sedent de sempre i per sempre. Va, ens veiem aquesta nit a la Roca del Vallès, però demà hi torno, eh? També estarem aquí al peu del canó, sí, a partir de les dues. Amb la teva música. Apa-li, xau, pescau!

0: Quantes nits inoblidables has viscut?
1: El ritme de la nit. Reviu els grans hits de la música dance cada cap de setmana a RAC 105.
0: Fins a les 12.
1: El ritme de la nit.
0: Amb Héctor Huguet.

0: Seguro?
1: Sí.
0: Vale, vale, vale. Ai, crec que hi ha algú que no ho ha dit. Algú vol festa o no?
1: Sí.
0: Ai, i mira que estic sol a la ràdio, o sigui que qui no s'ho passa bé per què no vol. Doncs vols festa? Dues tasses. Les que... o tres, o quatre. Vinga, moltes tasses. Ens veurem fins les 12 en una nova jornada de dissabte nit. Són les 9. Salutacions de part de l'Héctor Huguet. I amb el Bailando de Paradiso posem en marxa una nova edició del Ritme de la Nit. Va, posa't còmode, que tenim molts clàssics del món del dance. En els propers minuts i en les properes hores tinc a Paul Johnson, tinc els Two Unlimited, DJ Shifters i tants altres artistes. Però com diria aquesta personeta, avui, ja t'aviso...
2: Comencem forts.
0: Doncs vinga, comencem forts.
3: El Ritme de la Nit, amb Héctor Huguet.
0: I què vol dir començar fort? Doncs això, In My Eyes.
4: Take a

0: Quantes nits inoblidables has viscut?
1: Reviu-les a través dels seus himnes al ritme de la nit.
0: Només a RAC 105.

0: ben intensa per recordar-nos que no estem sols. Olive, you are not alone, a través de RAC 105. Deixava una mica la ràdio, no?, de fer companyia al final i de compartir, ja de pas, bona música. Aviam què et sembla aquesta.
1: El ritme de la nit, de 9 a 12, a RAC 105.
0: Si t'agradava l'original d'Eurythmics, agafa't fort, que et presento el remix de Steve Angelo, Sweet Dreams.

0: Nacionals Tu a Eivissa per presentar-nos, entre moltes altres, aquest I Wanna Be Your Toy. Vull ser la teva joguina.
1: Ai,
0: Déu meu, eh? Ai, quin tipus de joguina? Dubto que fos un Action Man, en fi. Va, família, seguim endavant. Nova nit de dissabte, RAC 105, amb els Galantis a punt i preparats, el duet suec amb el seu No Money. També Gigi D'Agostino, La Passión, o ara amb una perla brutal que ens arribava l'any 2009. Abans, l'any 1995. Recordant plegats el ritme de la nit, això de Motivate i de Kim Mazel, Searching for the Golden Eye.

0: Bona nit. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'avui, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
1: El ritme de la nit. La selecció de música dance més important de tots els temps.

0: les instrumentals més recordades i reconeixibles dels anys 90, almenys a nivell dance, amb Alice DJ al capdavant, Better of Alone, a RAC 105, i ja saps que si t'agraden aquest tipus de cançons, doncs home, jo de tu no canviaria de ràdio i em quedaria almenys fins les 12.
1: És el ritme de la nit.

0: Diuen que la unió fa la força i aquest tàndem va ser dels grossos. D'una banda Prezioso, de l'altra Marvin, fent sonar el Let Me Stay per començar una nova hora. Benvingut, benvinguda. T'agrada el dance? T'agrada el So Remember? Doncs jo de tu no em mouria fins les 12, va.
1: El ritme de la nit. De 9 a 12 a RAC 105.
0: Va, per exemple, una mica d'espoiler. Tenim el Off the Wall de Wisdom. Tenim a Stars on 54, a If You Could Read My Mind. Tenim a Alexia, Summer is Crazy. O aquesta que jo diria que no cal ni presentar si t'agrada l'electrònica. Snap, Rhythm, Is a Dancer. Som-hi! Yeah.

Black Legend, l'any 2000, You See the Trouble With Me. On pot sonar aquesta cançó, si no és aquí, a RAC 105, i el ritme de la nit? Doncs ja t'aviso que enlloc... No trobaràs una altra ràdio que et posi, per exemple, el You See the Trouble With Me de Black Legend, amb la veu increïble, com a dic, de Barry White. Més música, més clàssics, Jazz Lewis, American Pie, Scanners. En breus recuperarem un clàssic del 1995. Abans, recordem plegats una cançó que ens arribava l'any 2008. Aquella temporada, el món, tu, jo i tothom, va descobrir a Ina, gràcies a aquest hot. Fly!

0: d'aquesta nit. Espero haver-vos saciat una miqueta amb el Summer Jam dels The Underdog Project.
1: Sí, sí, sí.
0: Sí, no? Vinga, com a mínim, si sortiu de festa aquesta nit, que segur que hi ha algú altre...
2: Ai, m'ha pillat.
0: Que serveixi de warm-up, que serveixi d'escalfament al millor so dance de tots els temps. Ara amb Roger Sánchez, Another Chance, a RAC.

0: quantes i quantes alegries que ens van donar els Cascada, entre d'altres, amb aquesta cançó Evacuate the Dance Floor, amb la qual seguim en una nova nit de dissabte, va! Mira això, mira això. Pom, pom, pom. Pom, pom, pom, pom, pom.
1: Ho fas molt bé.
0: Sí, no? Ai, vinga. Home, l'original suposo que la tens controlada, de Queen. Aquí et presento el remix de Miami Project, Another One Bites the Dust. Sona aquí, a RAC 105, va!

0: Bona nit. En el sorteig del cupó extra d'estiu de l'11 celebrat avui, el número premiat amb 15 milions d'euros ha estat el
1: 58.939 58939
0: Sèrie
1: 24024.
0: Així mateix, uns altres 10 números i sèries han obtingut cadascun un premi d'un milió d'euros. Els pots consultar a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Enhorabona a tots els guanyadors. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
2: El ritme de la nit amb Héctor Huguet.

idea del que trobaries. Poema sense paraules, Poem Without Words, de Terminal. I no calien paraules per convertir aquest clàssic en tot un himne de l'electrònica. 1993, i amb el qual anem fent via i anem apropant-nos d'aquesta manera a les 11 de la nit. Si t'acabes de connectar, hola, hola, hola, hola, hola. Aquí seguim, agafant les millors cançons dance de tots els temps i presentant-te-les una rere l'altra perquè gaudeixis del millor So Remember a través de RAC 105 i del ritme de la nit. No m'enrotllo massa, que el que volem és música, així que de seguida Papans Carger, Iron, i pels que s'hagin quedat amb ganes de cantar una mica després de la cançó instrumental anterior, doncs aquí tens el remix de DJ Bobo i d'Irene Cara del What a Feeling.

Això dic jo, tu. Ai, ai, ai, ai, les cançonetes que tinc per aquí preparades. Encetem nova hora després de Jaman's Punt i el Ride in the Night amb això que ja tinc per aquí sonant de fons. Network Memories, estrenem hora i fins les 12 plegats al ritme de la nit. Salutacions de l'Huguet.

Tayo Cruz i Kylie Minogue. Si l'any 2010 ens haguéssim preguntat, home, quina combinació, quin tàndem creieu que ho petarà aquest estiu? Doncs segurament no massa gent hagués apostat per la unió entre Tayo Cruz i Kylie Minogue. Però ho van fer i els hi va sortir molt bé. Aquest Higher va donar la volta al món aquell estiu i la recuperem en una nova jornada, una nova nit de dissabte al ritme de la nit. Arriba per aquí el so EDM de l'ESO. Heroes, we could be.

Riton, Oliver Heldens i el seu Deep House habitual, Turn Me On. Estem encesos? Doncs endavant. Mira, mira, mira, és que clar, és posar la primera nota i ja tothom diu el oh, no? Sí, sí, sí, sí. En fi, no cal ni presentar-la. Robert Miles, himne absolutament immortal. Això es diu Children.

0: Tu m'has promis.
1: Ah.
0: Et je t'écris. I què ha passat finalment? Doncs que tu he fotut. Sí, sí. Una història de traïció. Ingrid, a través de RAC 105, tu. Mare meva, eh? Passen les hores. Estic una mica...
2: Un poquito xururu.
0: Un poquito xururu, eh? Que estic, com diria Carmen Sevilla. En fi, va, seguim endavant. Últims minuts de programa. I la següent cançó, permeteu-me que se la dediqui a l'oient que va guanyar unes entrades per anar al cinema l'altre dia. Al Matina d'Estiu li vam regalar entrades per veure Cronos al Teatre Liceu, a la preestrena. Doncs bé, la van trucar, finalment, perquè era la guanyadora. I aquesta senyora tenia al voltant de... I té al voltant de 80 anys.
3: El ritme de la nit. Amb Víctor Huguet.
0: I quan la van trucar de fons a casa, estava sonant aquesta cançó a tope. I és que sou els millors. Increïble, històric, va. Seguim al ritme de la nit amb David Tabaré. Allà on siguis, ets la millor. Summer Love.

les moltes cançons de la gran trajectòria de Kylie Minogue, Dancing on My Own, una Kylie Minogue que, mira, aquesta setmana ha celebrat els 25 anys de la primera, el primer gran hit, aquell Can't Get You Out of My Head. Doncs, família, amics, amigues, d'aquesta manera un servidor que comença a tocar el 2. Bé, ens apropem a les 12, hem de tancar la paradeta del ritme de la nit. Però no ho farem de qualsevol manera, ho farem per la porta gran i amb una de les cançons més estimades, així m'ho feu saber, i no és altra que aquesta de Fragma. Avui us dic adéu amb el Toques Miracle. Adéu-siau!

El ritme de la nit arriba al seu final. El proper divendres a les 9 de la nit tornarem amb la nostra cita obligada a RAC 105.